entrare en escena una espigadora que entona un cant ja un xic de profecia. Una profecia que ha estat el fonament de l'esperança del poble d'Israel de que vindrà el Messies, però també l'esperança de que el fill arribarà arrepentit a la casa del pare.

tots s'agenollen. Queden centrades les figures del sacerdot, estenent les seves mans sobre Maria i Josep. I, oh miracle, al darrere del canelobre dels set braços apareix l'Esperit Sant. La figura de l'Esperit Sant en forma de colom embolcallada de llum, mentre les verges entonen un càntic que acompanya el moment en què el sacerdot dona la benedicció del Senyor als nous esposos.

0: Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, Ràdio 4. El darrer senyal ha coincidit amb les 11 en punt de la nit.
1: Butlletí de notícies.
0: Aquesta és la travessa d'avui. Cádiz, Valladolid, X. Sporting de Gijón, Real Madrid, 2. Castelló, Atlètic de Bilbao, 2. Barcelona, Osasuna, 1. Racing, Espanyol, 1. Real Societat, València, 1. Atlètic de Madrid, Saragossa, 1. Sevilla, Hèrcules, 2. Elx, Màlaga, X. Burgos, Celta, X. Llevant, Coruña, 1. Mallorca, Rayo Vallecano, 1. Getafe, Oviedo, X. I Córdoba, Linares, X.
2: Fins aquí el nostre butlletí de notícies. Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Ràdio 4.